0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, retencions habituals de la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. A banda, també a l'AP7 a Tarragona hi ha circulació intensa per un accident que deixa un carril tallat i també un altre accident, en aquest cas a l'AP2, Artesa de Lleida, deixa també vehicles al voral. I el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitud s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada, en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes 48 hores. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
2: Jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou. És un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i estaria de forma molt més dramàtica. Fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res. Senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent.
1: La ministra Mònica García informava ahir que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat, atracat davant del port de Granadilla de Bona, i que l'operatiu continuarà avui mateix. I l'activista Saïf Abukeshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el seu viatge cap a Palestina. Abukeshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I pel que fa al temps, avui predomini del sol, tot i que el dia ha començat amb alguns bancs de boira en punts d'interior. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu, a l'interior del nord-est i també als ports, que podran deixar algun ruixat i alguna tempesta.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat a la xarxa que el principal objectiu de Hansi Flick ara és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. I l'activista Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abu Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I en mobilitat, en aquests moments, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'intensifiquen per un accident, en aquest cas a la B20, que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, la C33 a Montcada, una avaria també deixa un vehicle al voral i dificulta la circulació en aquest punt. A banda, lentitud també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
2: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenint en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i a més són 5 condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
1: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una 70 de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, però aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç se situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agur s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a GURB, que s'han mobilitzat aquest matí, han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, a motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
2: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
1: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla Saif Abu Keshek ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Antena Caro us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes segons la visió política D, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de les Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de maig conversarem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui dilluns, 11 de maig, parlem amb Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Arriba el moment de fer un repàs de les qüestions més destacades del dia a dia de la ciutat de Roquetes, segons la visió avui de Junts per Roquetes i la Ravaleta. Quines serien les qüestions que més destacaria?
6: Bon dia i moltes gràcies. Avui m'agradaria aprofitar aquest espai per parlar sobretot d'aquelles qüestions que afecten directament el dia a dia dels veïns i veïnes del nostre municipi. Quan parlem de política municipal, sovint parlem de grans projectes, però hi ha temes que són igual o més importants perquè impacten cada dia a la qualitat de vida de la gent. La seguretat, el civisme, l'estat dels carrers o com es preparen per situacions com la calor extrema. Avui començo per un problema que preocupa, encara que alguns diguen que no, i és la seguretat i el civisme. En els darrers temps s'ha parlat molt de la multireincidència i és una realitat que genera inquietud entre la ciutadania, perquè sovint dona la sensació que hi ha persones que acumulen delictes i que el sistema no és prou eficaç per donar-hi resposta. Això acaba afectant a la percepció de la seguretat, però també acaba afectant a la confiança que té la gent amb les institucions. Des de Junts per Catalunya s'ha treballat per posar aquest tema sobre la taula i per impulsar mesures que ajuden a abordar-lo amb més eficàcia. No es tracta només de ser més contundents, sinó de tenir eines que funcionin, que permetin actuar millor i protegir la ciutadania, perquè la seguretat no és un luxe, és una condició bàsica perquè la convivència funcioni, perquè la ciutat funcioni i sobretot perquè la gent pugui viure tranquil·la. El que no es pot tolerar és que una persona que comet un delicte al cap de dos dies torni a sortir al carrer com si res, perquè al final això demostra a la ciutadania que no hi ha un control, que no hi ha una regulació i que al final les persones que cometen un delicte, un acte que ha provocat malestar, que ha provocat mal en altres persones, queden absolutament impunes. I parlant de convivència, també és important abordar el civisme. I el civisme engloba molts aspectes de la nostra activitat diària. Parlem d'actes incívics, parlem de complir normatives, de respecte per la convivència, i en aquest sentit volem valorar positivament que s'hagin començat a aplicar mesures relacionades amb l'ordenança de tinença d'animals. És una demanda, com bé saben, que des de Junts hem defensat des del principi de la legislatura i creiem que era necessari fer aquest pas, perquè és una qüestió de vital importància per a la convivència, i més ara ja que anem de cara a l'estiu, que la gent controle i que netegi les miccions i sobretot les defecacions i que la ciutat estigui neta, perquè al final també és una qüestió de convivència, de salubritat i també d'imatge. I el civisme no va només de sancionar, sinó de generar respecte compartint aquest espai públic que és de tots. La gent es pot pretendre és pensar que l'espai públic és només d'una persona i fer lo que vulgui, perquè no és així. També s'ha de tenir l'espai net i s'ha de tenir l'espai sense embrutar. Parlem, per exemple, de les enganxines que fa poc van començar a aparèixer pel nostre municipi, enganxines amb missatges que rebutgem absolutament i que continuarem rebutjant les vegades que facin falta. Esperem que ara ja no haguem de lamentar més enganxades d'aquestes pegatines, però les persones que han dut a terme aquests actes haurien de ser clarament sancionats, perquè a part de que inciten l'odi, estan embrutant la ciutat i això no es pot tolerar. També hem de lamentar actes incívics, hem de lamentar baralles, no m'ho invento. Està al carrer, és un tema que està al carrer, és un tema que surt als mitjans de comunicació, i és evident que hi ha actes que no es poden preveure, però que pensem que s'han d'intentar evitar de totes. A mi m'han titllat d'alarmista social a l'últim debat, ja m'hi van titllar alguns companys. No es tracta d'això, no volem ser alarmistes socials, però pensem que hi ha un problema al carrer, pensem que la gent està preocupada i així ens ho fan arribar, i nosaltres ho hem de traslladar i hem de denunciar públicament que estan passant aquestes situacions i que s'han d'intentar controlar com sigui, perquè no podem tancar els ulls davant d'aquests fets que preocupen a la gent i no podem fer silenci o mirar cap a una altra banda. Nosaltres tornem a demanar més control policial per les nits i a les zones susceptibles de patir malestars i problemes. Sabem que hi ha uns llocs que poden ser focus conflictius i allí hi ha de haver presència policial. El que no podem estar és esperant a que passi alguna cosa per a després intervenir. És evident que s'intervé i felicitem a la policia local perquè fa la seva feina, però ha de haver una prevenció, i aquesta prevenció passa per ficar més control previ a que passen les baralles, no esperar-nos a que passen per a després actuar. Nosaltres continuarem dient que ens preocupa, continuarem denunciant-ho, no volem ser alarmistes, no ho som, som realistes, és una realitat que tenim aquí i arreu del territori, no és lo cas, i probablement Roquetes no té l'índex, no és lo cas, i probablement Roquetes no té l'índex.

0: la gent gran, els infants o les persones amb problemes de salut. Per tant, l'Ajuntament, que és la nostra administració local propera, ha de vetllar per tal de que això es fique en funcionament. Els refugis són una necessitat, van ser un dels acords que vam pactar en el govern per a poder aprovar els pressupostos del 2026. Saben que des de juny, des de Junts, portem treballant-ho i portem demanant-ho des d'inici de legislatura. El primer any no es va fer res, el segon any ja es va fer una mica de difusió, i el que demanem enguany és que realment s'apliquen mesures efectives i que es doni la informació que pertoque a la gent i que es tiri endavant la zona d'aigües. De moment no tenim cap mena d'informació de com serà aquesta zona d'aigües. Estem al maig. Tenim aquí al tocar l'estiu. Volem que enguany es faci una difusió com toca de tots els refugis climàtics que tenim a la ciutat, que es faci una explicació de com les persones poden anar en estos refugis climàtics o com podem evitar aquesta calor extrema. I esperem que en les properes setmanes ja es digui alguna cosa, perquè la ciutadania té dret a tenir aquests serveis a punt quan realment es necessiten.
1: Avui al programa Roquetes segons la visió política d'ella estem conversant amb Lídia Saura, que és la portavó de Junts per Roquetes i la Ravaleta, fent una radiografia de com veuen, segons la seva visió, la ciutat de Roquetes, que de fet d'aquí a pocs dies Roquetes afrontarà ja alguns dels projectes més grans d'aquesta legislatura. Com ho valora?
0: Bueno, m'agradaria parlar d'estos projectes que estan en marxa al municipi, que tenen un impacte directe al nostre dia a dia. Les obres del Mercat de la Cultura, que ja se'ns ha dit que probablement començaran al juliol. És un projecte molt important, pot aportar molt al municipi. Des de Junts també hi apostàvem, i era un dels punts que portàvem al nostre programa electoral, fer aquest Mercat de la Cultura, i per tant cal valorar-lo també positivament, però és imprescindible que es gestione adequadament i que es gestione bé. Ha de ser un mercat que esdevingui un espai polivalent on hi pugui participar la ciutadania, on s'hi pugui garantitzar que les necessitats que tenen certes entitats o associacions del municipi o aquelles que ho demanen, que se'ls hi pugui facilitar el seu ús, i un espai que també ha d'apostar per diversitat cultural, per portar teatre de petit format, per fer-hi concerts, per fer-hi activitats diverses. Pensem que pot donar molta vida a la ciutat. És veritat que aquella nostàlgia ens porta a pensar en aquell mercat que teníem amb la panaderia, amb les verdoleries, amb les carnisseries, la peixateria. Ens porta, no?, a pensar que quina llàstima que aquesta activitat comercial s'hagi perdut, però la realitat de la ciutat ens ha portat a un altre ritme, a un altre lloc, i per tant apostar perquè el mercat sigui el nostre espai de cultura al mig, al nucli de la ciutat, pensem que serà molt positiu, però cal que s'execute com toca i cal que es gestione bé també a nivell de personal, perquè allí necessitaràs algú que t'obri, que et tanqui, que estigui disposat aleshores per fer el manteniment del mercat, per preparar-lo quan es dugui a terme alguna activitat, i veurem això com ho gestiona el govern. També tenim a tocar les obres dels carrers antics. Ja vam dir que són molt necessàries, que esperem que siguin les primeres de moltes actuacions, ja que el municipi s'ha d'anar transformant, perquè s'ha d'anar adequant al dia a dia actual i hi ha carrers pues, bueno, que s'estan quedant molt antics, i hi ha zones que ja estan realment malament i s'han d'anar actualitzant progressivament, perquè són obres que a part de que es necessita una partida pressupostària molt elevada, són molt feixugues,

0: necessiten un estudi molt extens i no es poden fer així com així i d'avui per demà. Per tant, aquesta actuació marcarà un abans i un després a la nostra ciutat, però el que ens preocupa d'aquestes obres és com s'informa i com es duran a terme. Cal que hi hagi una estratègia comunicativa molt important per a assessorar, per a ajudar i per informar a tots els veïns i veïnes que s'hi veran afectats, perquè a més és una zona on hi viu molta, molta gent gran i aquesta gent gran ha de saber quan els duraran les afectacions, quan s'iniciaran les obres doncs, al seu carrer, quan s'acabaran, quan està tot previst, i cal fer-ho molt, molt bé i per tant s'ha de ser molt curós al respecte. I aquí tornem a una idea que creiem que és clau, la importància de la comunicació i de la gestió, perquè moltes vegades els problemes no venen tant pel projecte, sinó per com s'explica i com s'executa.
1: I parlant de la comunicació i del nostre micròfon, aprofitant el micròfon que li ofereix a Antena Cara avui en aquest programa, des de Just per Roquetes i la Ravaleta, quin seria el missatge final per enviar a tots els roqueteros i roqueteres?
0: Bueno, des de Junts continuem defensant el que portem defensant des de que vam entrar a formar part del consistori municipal el 2023. És la importància de posar al centre de tot el benestar de veïns i veïnes. Cal que la gent se senti a gust, se senti tranquil·la, se senti segura al nostre municipi. Hem de tenir una ciutat amable, hem de tenir una ciutat neta, hem de tenir una ciutat on s'hi pugui passejar amablement, on hi hagin zones d'arbrats per a disfrutar i per a poder-hi passejar i per a poder refugiar-se de les calors. Necessitem un carrer major més amable, que abans ja hem parlat de les obres i una de les principals vies que s'hauria de transformar és el carrer major, però bueno, cal que es treballi en responsabilitat. Nosaltres treballem en responsabilitat sempre des de l'oposició constructiva. No estem mai dient el no perquè no o el sí perquè sí. Si el govern actua correctament, nosaltres som les primeres en donar-hi suport, però també som les primeres en ser crítiques quan pensem que algo no està funcionant o alguna cosa hauria de canviar. I per tant, nosaltres continuarem sent exigents perquè les coses passen, perquè al final la política municipal ha de servir només per millorar la vida de la gent i per millorar el dia a dia del municipi, i aquesta ha de ser sempre la nostra prioritat.
1: Avui al programa Roquetes segons la visió política D, hem conversat amb Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calma des del punt de vista de l'estat del cel. A les Terres de l'Ebre s'acaben els ruixats i les tempestes que hem tingut gran part del cap de setmana, i a la tarda, déu-n'hi-do, una altra vegada el reguitzell de remets que vam arribar a assolir, i de fet amb algunes tempestes que ja són història, com dèiem. Sí que el matí comença amb alguns núvols que estan més apretats cap a la Terra Alta, també cap a la banda del Matarranya, i aquesta tarda algun núvol tornarà a créixer al massís del Port, però no serà gaire destacable. Avui serà molt difícil que arribin a descarregar ruixats. També una mica de vent de dalt, especialment a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre, bufa una miqueta més insistent i, per tant, la sensació de frescor. En canvi, la tarda acabarà sent molt càlida, fins i tot un o dos grauets més que ahir, cap a viles com Tortosa, Mora, també Amposta, 25-26 graus aquesta tarda, i com dèiem, amb una situació més aviat assolellada, amb quatre núvols poc importants. N'estem pendents a la xarxa.
4: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
0: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació els pressupostos entre Esquerra i el PSC que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol, però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorre els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua, amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent, plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip. Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òmnius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard, a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Per cercar l'activista i membre de la flotilla, Saïf Abu Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció.

0: Societat Mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
2: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
1: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
3: Acabin també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
1: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
5: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
7: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
8: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
5: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
4: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
9: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
4: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
0: A El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals.

0: principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
1: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals masisos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un masís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Zones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas, demanant que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
3: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
4: Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
3: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
5: Notícies en xarxa.
0: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
7: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
8: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
6: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
9: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
0: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
9: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
0: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
11: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
10: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
12: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
0: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
13: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
14: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
13: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputava en conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
15: tingut unes semis molt difícils contra el Vilassana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra, doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
13: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
0: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El creuer Òndius marxarà d'Espanya com a tard a les 7 de aquesta tarda després d'haver estat durant un dia i mig fondejat a Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos un cop els darrers passatgers siguin evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts. La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu i ha explicat el que passarà.
2: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
1: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes ha donat negatiu a la prova a tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que podria aprovar-se abans que acabi el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. I el govern ha canviat d'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Sumen més de 200.000 hectàrees perquè cal que siguin operatius per fer la contenció del foc i caldrà actuar en unes 34.000. I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs de l'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt entre el Vallès Occidental i el Bages ha permès descobrir una antiga necròpoli del segle X. I darrer apunt, amb protagonista el Futbol Club Barcelona, que celebrarà el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de la ciutat per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Madrid i que s'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a Plaça Catalunya perquè, recordem, hi ha obres a la Rambla. En farem un seguiment de tot plegat. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, a partir de l'Spotify Camp Nou, i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
2: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
1: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle d'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim posa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros, dels dos primers un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi, Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Antena Caro.
2: Under the city lights,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, pendents de l'MB Ondius, que finalment ha hagut d'amarrar el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. De fet, estem pendents que en un moment o altre la ministra de Sanitat comparegui per donar aquesta informació. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir, han explicat, la seguretat de la nau on es va detectar, recordem, el brot d'antivirus. Estan desembarcant ja els darrers passatgers, de fet en queden uns per sortir amb un bus, han sortit del vaixell abans de ser traslladat a l'aeroport de Tenerife Sud, on volaran als Països Baixos. La nau, recordem, quedarà amb una tripulació que anirà directament als Països Baixos. Estem pendents de veure quan acaba aquesta operació i de les paraules de la ministra de Sanitat que ha de comparèixer. Més temes. Barcelona arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. 5.000 més que els actuals. Una xifra que, segons l'alcalde, no s'havia assolit mai a la ciutat. El consistori incrementarà la inversió en gairebé 2 milions anuals fins als 3.100.000 euros. Uns diners amb els que es contractaran els docents i s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
2: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
3: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
1: I l'Ajuntament de Salou ha iniciat un projecte de silvopastura pel qual un ramat d'ovelles i cabres netejarà 47 hectàrees de boscos en terrenys municipals durant el pròxim mes. En concret, són 200 ovelles i 40 cabres de raça aranesa i de rasquera, respectivament, que aniran cobrint la superfície de manera progressiva i en forma de tancats. I dos joves de Mataró, un noi i una noia, han denunciat agressions per agressions al coordinador de Vox a Mataró i regidor del partit a l'Ajuntament, José Casado, per uns fets ocorreguts divendres al vespre durant la romeria Rociera al Nou Central. Va tenir lloc a la caseta de la Casa d'Andalucía en plena celebració de l'esdeveniment. Des del partit neguen que hi hagués agressió i diuen que el regidor denunciarà els joves, segons el relat dels joves, però Casado els hauria adreçat insults i també els hauria colpejat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
0: Notícies en xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla. Antena Caro us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes segons la visió política D, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de maig conversarem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui dilluns, 11 de maig, parlem amb Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Arriba el moment de fer un repàs de les qüestions més destacades del dia a dia de la ciutat de Roquetes, segons la visió avui de Junts per Roquetes i la Ravaleta. Quines serien les qüestions que més destacaria?
5: Bon dia i moltes gràcies. Avui m'agradaria aprofitar aquest espai per parlar sobretot d'aquelles qüestions que afecten directament el dia a dia dels veïns i veïnes del nostre municipi. Quan parlem de política municipal, sovint parlem de grans projectes, però hi ha temes que són igual o més importants perquè impacten cada dia a la qualitat de vida de la gent. La seguretat, el civisme, l'estat dels carrers o com es preparen per situacions com la calor extrema. Avui començo per un problema que preocupa, encara que alguns diguen que no, i és la seguretat i el civisme. En els darrers temps s'ha parlat molt de la multireincidència i és una realitat que genera inquietud entre la ciutadania, perquè sovint dona la sensació que hi ha persones que acumulen delictes i que el sistema no és prou eficaç per donar-hi resposta. Això acaba afectant a la percepció de la seguretat, però també acaba afectant a la confiança que té la gent amb les institucions. Des de Junts per Catalunya s'ha treballat per posar aquest tema sobre la taula i per impulsar mesures que ajuden a abordar-lo amb més eficàcia. No es tracta només de ser més contundents, sinó de tenir eines que funcionin, que permetin actuar millor i protegir la ciutadania, perquè la seguretat no és un luxe, és una condició bàsica perquè la convivència funcioni, perquè la ciutat funcioni i sobretot perquè la gent pugui viure tranquil·la. El que no es pot tolerar és que una persona que comet un delicte al cap de dos dies torni a sortir al carrer com si res, perquè al final això demostra a la ciutadania que no hi ha un control, que no hi ha una regulació i que al final les persones que cometen un delicte, un acte que ha provocat malestar, que ha provocat mal en altres persones, queden absolutament impunes. I parlant de convivència, també és important abordar el civisme. I el civisme engloba molts d'aspectes de la nostra activitat diària. Parlem d'actes incívics, parlem de complir normatives, de respecte per la convivència, i en aquest sentit volem valorar positivament que s'hagin començat a aplicar mesures relacionades amb l'ordenança de tinença d'animals. És una demanda, com bé saben, que des de Junts hem defensat des del principi de la legislatura i creiem que era necessari fer aquest pas, perquè és una qüestió de vital importància per a la convivència, i més ara ja que anem de cara a l'estiu, que la gent controle i que netegi les miccions i sobretot les defecacions i que la ciutat estigui neta, perquè al final també és una qüestió de convivència, de salubritat i també d'imatge. I el civisme no va només de sancionar, sinó de generar respecte compartint aquest espai públic que és de tots. La gent es pot pretendre és pensar que l'espai públic és només d'una persona i fer lo que vulgui, perquè no és així. També s'ha de tenir l'espai net i s'ha de tenir l'espai sense embrutar. Parlem, per exemple, de les enganxines que fa poc van començar a aparèixer pel nostre municipi, enganxines amb missatges que rebutgem absolutament i que continuarem rebutjant les vegades que facin falta. Esperem que ara ja no haguem de lamentar més enganxades d'aquestes pegatines, però les persones que han dut a terme aquests actes haurien de ser clarament sancionats, perquè a part de que inciten l'odi, estan embrutant la ciutat i això no es pot tolerar. També hem de lamentar actes incívics, hem de lamentar baralles, no m'ho invento, està al carrer, és un tema que està al carrer, és un tema que surt als mitjans de comunicació, i és evident que hi ha actes que no es poden preveure, però que pensem que s'han d'intentar evitar de totes. A mi m'han titllat d'alarmista social a l'últim debat, ja m'hi van titllar alguns companys. No es tracta d'això, no volem ser alarmistes socials, però pensem que hi ha un problema al carrer, pensem que la gent està preocupada i així ens ho fan arribar, i nosaltres ho hem de traslladar i hem de denunciar públicament que estan passant aquestes situacions i que s'han d'intentar controlar com sigui, perquè no podem tancar els ulls davant d'aquests fets que preocupen a la gent i no podem fer silenci o mirar cap a una altra banda. Nosaltres tornem a demanar més control policial per les nits i a les zones susceptibles de patir mals estats i problemes. Sabem que hi ha uns llocs que poden ser focus conflictius i allí hi ha de haver presència policial. El que no podem estar és esperant a que passi alguna cosa per a després intervenir. És evident que s'intervé i felicitem a la policia local perquè fa la seva feina, però ha de haver una prevenció, i aquesta prevenció passa per ficar més control previ a que passen les baralles, no esperar-nos a que passen per a després actuar. Nosaltres continuarem dient que ens preocupa, continuarem denunciant-ho, no volem ser alarmistes, no ho som, som realistes, és una realitat que tenim aquí i arreu del territori, no és el cas, i probablement Roquetes no té l'índex que tenen altres ciutats, però no volem arribar, hi ha altres índexs més elevats, per tant s'ha de treballar i s'ha de previndre. I un altre tema que ens preocupa, especialment ara que s'acosta a l'estiu, és la manca d'informació sobre els refugis climàtics i la nova zona d'aigües. Cada any tenim estius més calorosos, això no és una percepció, és una realitat, i davant d'aquesta situació les administracions han de garantir espais on la ciutadania es pugui protegir, especialment les persones vulnerables, la gent gran, els infants o les persones amb problemes de salut. Per tant, l'Ajuntament, que és la nostra administració local propera, ha de vetllar per tal de que això es fique en funcionament. Els refugis són una necessitat, van ser un dels acords que vam pactar en el govern per a poder aprovar els pressupostos del 2026. Saben que des de Junts portem treballant-ho i portem demanant-ho des d'inici de legislatura. El primer any no es va fer res, el segon any ja es va fer una mica de difusió, i el que demanem enguany és que realment s'apliquen mesures efectives i que es doni la informació que pertoca a la gent i que es tiri endavant la zona d'aigües. De moment no tenim cap mena d'informació de com serà aquesta zona d'aigües. Estem al maig, tenim aquí al tocar l'estiu, volem que enguany es faci una difusió com toca de tots els refugis climàtics que tenim a la ciutat, que es faci una explicació de com les persones poden anar en estos refugis climàtics o com podem evitar aquesta calor extrema. I esperem que en les properes setmanes ja es digui alguna cosa, perquè la ciutadania té dret a tenir aquests serveis a punt quan realment es necessiten.
6: Avui al programa Roquetes segons la visió política d'ella estem conversant amb Lídia Saura, que és la portavó de Junts per Roquetes i la Ravaleta, fent una radiografia de com veuen, segons la seva visió, la ciutat de Roquetes, que de fet d'aquí a pocs dies Roquetes afrontarà ja alguns dels projectes més grans d'aquesta legislatura. Com ho valora?
5: Bueno, m'agradaria parlar d'estos projectes que estan en marxa al municipi, que tenen un impacte directe al nostre dia a dia. Les obres del Mercat de la Cultura, que ja se'ns ha dit que probablement començaran al juliol. És un projecte molt important, pot aportar molt al municipi. Des de Junts també hi apostàvem, i era un dels punts que portàvem al nostre programa electoral, fer aquest Mercat de la Cultura, i per tant cal valorar-lo també positivament, però és imprescindible que es gestione adequadament i que es gestione bé. Ha de ser un mercat que esdevingui un espai polivalent on hi pugui participar la ciutadania, on s'hi pugui garantitzar que les necessitats que tenen certes entitats o associacions del municipi o aquelles que ho demanen, que se'ls hi pugui facilitar el seu ús, i un espai que també ha d'apostar per diversitat cultural, per portar teatre de petit format, per fer-hi concerts, per fer-hi activitats diverses. Pensem que pot donar molta vida a la ciutat. És veritat que aquella nostàlgia ens porta a pensar en aquell mercat que teníem amb la panaderia, amb les verduleries, amb les carnisseries, la peixateria. Ens porta, no?, a pensar que quina llàstima que aquesta activitat comercial s'hagi perdut, però la realitat de la ciutat ens ha portat a un altre ritme, a un altre

0: També tenim a tocar les obres dels carrers antics. Ja vam dir que són molt necessàries, que esperem que siguin les primeres de moltes actuacions, ja que el municipi s'ha d'anar transformant, perquè s'ha d'anar adequant al dia a dia actual, i hi ha carrers que s'estan quedant molt antics, i hi ha zones que estan realment malament i s'han d'anar actualitzant progressivament, perquè són obres que a part de que es necessita una partida pressupostària molt elevada, són molt feixugues, necessiten un estudi molt extens i no es poden fer així com així i d'avui per demà. Per tant, aquesta actuació marcarà un abans i un després a la nostra ciutat, però el que ens preocupa d'aquestes obres és com s'informa i com es duran a terme. Cal que hi hagi una estratègia comunicativa molt important per a assessorar, per a ajudar i per informar a tots els veïns i veïnes que s'hi veran afectats, perquè a més és una zona on hi viu molta gent gran, i aquesta gent gran ha de saber quan els duraran les afectacions, quan s'iniciaran les obres al seu carrer, quan s'acabaran, quan està tot previst, i cal fer-ho molt, molt bé, i per tant s'ha de ser molt curós al respecte. I aquí tornem a una idea que creiem que és clau, la importància de la comunicació i de la gestió, perquè moltes vegades els problemes no venen tant pel projecte, sinó per com s'explica i com s'executa.
1: I parlant de la comunicació i del nostre micròfon, aprofitant el micròfon que li ofereix a Antena Cara avui en aquest programa, des de Just per Roquetes i la Ravaleta, quin seria el missatge final per enviar a tots els roqueteros i roqueteres?
0: Bueno, des de Junts continuem defensant el que portem defensant des de que vam entrar a formar part del Consistori Municipal el 2023. És la importància de posar al centre de tot el benestar de veïns i veïnes. Cal que la gent se senti a gust, se senti tranquil·la, se senti segura al nostre municipi. Hem de tenir una ciutat amable, hem de tenir una ciutat neta, hem de tenir una ciutat on s'hi pugui passejar amablement, on hi hagin zones d'arbrats per a disfrutar i per a poder-hi passejar i per a poder refugiar-se de les calors. Necessitem un carrer major més amable, que abans ja hem parlat de les obres i una de les principals vies que s'hauria de transformar és el carrer major, però cal que es treballi en responsabilitat. Nosaltres treballem en responsabilitat sempre des de l'oposició constructiva, no estem mai dient el no perquè no o el sí perquè sí. Si el govern actua correctament, nosaltres som les primeres en donar-hi suport, però també som les primeres en ser crítiques quan pensem que algo no està funcionant o alguna cosa hauria de canviar, i per tant nosaltres continuarem sent exigents perquè les coses passen, perquè al final la política municipal ha de servir només per millorar la vida de la gent i per millorar el dia a dia del municipi, i aquesta ha de ser sempre la nostra prioritat.
1: Avui al programa Roquetes segons la visió política de, hem conversat amb Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calma des del punt de vista de l'estat del cel. A les Terres de l'Ebre s'acaben els ruixats i les tempestes que hem tingut gran part del cap de setmana, i a la tarda, déu-n'hi-do, una altra vegada el reguitzell de ramets que vam arribar a assolir, i de fet amb algunes tempestes que ja són història, com dèiem. Sí que al matí comença amb alguns núvols que estan més apretats cap a la Terra Alta, també cap a la banda del Matarranya, i aquesta tarda algun núvol tornarà a créixer al massís del Port, però no serà gaire destacable. Avui serà molt difícil que arribin a descarregar ruixats. També una

0: mica de vent de dalt, especialment a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre, bufa una miqueta més insistent i, per tant, la sensació de frescor. En canvi, la tarda acabarà sent molt càlida, fins i tot un o dos grauets més que ahir, cap a viles com Tortosa, Mora, també Amposta, 25-26 graus aquesta tarda i, com dèiem, amb una situació més aviat assolellada amb quatre núvols poc importants. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.